plovia aquell dia? Perquè vull. Perquè tinc ganes que plogués. Sortia ja de casa? Perquè vull. Perquè tinc ganes que sortís.